17, le pega la puerta, suelta al portero, va a ser gol, va a ser gol, va a ser gol, va a ser gol, golazo.